0: fatto sì. Ben
1: recte.
2: Per acabar la, la primera ronda,
3: la
2: Musulanga de Castelló farà una tomasina.
4: Sí, ¿no? Sí, ¿no?
2: La tomasina, creada per Tomás Plan 1993, té l'estructura 4-4-2-1-1 i és el resultat d'afegir un pis a una de les figures més representatives del fet musulanguer, la torreta, que es caracteritza pel seu muntatge en el que tots els pisos queden ajupits i despleguen posteriorment. Es tracta d'una figura espectacular on es desplega des del segon pis fins al cinquè. Rep el nom del seu, del seu creador.
3: Vale, vinga! Vinga!
4: Estamos pintando, estamos pintando, pisando.
0: Estamos pintando.
1: Vale,
5: agulles preparades.
4: Vale.
5: Vale, agulles dins.
4: Tira't una mica cap a l'altre.
5: Taus preparats?
4: Jo que tinc.
5: Taus dins?
4: Aquí, aquí.
5: Jo que tinc. Primeres entrem. Vents entrem. Taps entrem.
0: No, no es penteu, no es penteu.
3: Sí. No es penteu de darrere.
5: Ningú es pente.
4: Entra una miqueta més bé.
5: Sí, aguanta. Va, treballant tots com tot, per favor.
3: Tots a una.
5: Sense passar, poc a poc. Sense passar molt. Els segons els aguantem el necessari perquè voleu que les peus. No fem força ara, eh? Controlem la força.
3: Tu tens un ombro dret molt alt.
6: Sí, i de l'esquerra no pots agachar un poquet. Així no.
5: Com tots els
3: dies, igual.
6: Sí.
3: Aguantem ahí.
5: Va, que anem ja.
7: Vale,
6: bé, bé, bé.
5: Va, va, va. Va, va. Vale, recordeu, puxar lentes, vale?
4: No. No, Víctor. Los codos, coge de codos.
8: Y aquí, estás un poco arrere.
4: Víctor, no, no.
5: Este molt bé, eh, xin?
3: Vamos, silenci ja.
4: Força.
7: Concentració, xin, va.
8: Ah, sí, ja va, sí.
5: Punteu genolls. Vale? I quan col·loqueu dalt, recte. I seguint els passos. Vale, està molt bé, xics.
9: Controlem l'alçada.
5: Teniu peus agarrats, eh? Vale.
9: Peus agarrats.
5: Un, dos, tres. Un, dos, tres. Fiquemos recte.
6: Así la esquerra, por favor.
7: Esquerra.
10: Sale un poquito a la derecha.
7: Molt bé, ahí. Demana força, si no, Alex.
10: Un cop de força de la derecha. Un cop de força de l'esquerra de l'antre.
5: Força de l'esquerra.
10: No, no, no.
5: No, res.
7: Que me está apoyando todo en la derecha, me guarda. La izquierda no apoya recto.
10: Sí, sí, tira el coche.
7: La izquierda no apoya
10: recto. Corre, está bien la derecha.
5: Vale, controlen la baixada. Un, dos, tres, un, dos, tres. Molt bé, xics, molt bé. Vale, aguantem, aguantem, va. Que no s'ha acabat.
9: La porta s'ha acabat, eh?
7: No penteu, no penteu.
10: No aneu pit.
5: Vale, molt bé, esa pinya, aguantem un moment.
9: No anem pit, Villagrasa.
5: Vale, quan baixen, vale, mos alcem i baixem bé.
9: Sí, sí,
5: baixem bé, eh?
10: Sí, no, per això.
5: Baixem bé.
4: Molt bé, Xis, eh?
1: Cuidado amb la celebració, eh?
4: No, no,
1: és la primera.
4: No,
11: no vos tireu, cabrons!
12: No, no
2: vos tireu,
12: eh?
2: Molt bé, Montserrat de Castelló, muntat a la piscina!
8: Ei, ei!
2: Ai, calma!
8: Molt bé.
2: Molt bé,
8: molt bé.
2: A continuació, la reguilla
8: s'ha de recuperar.
2: Es tornen a actuar els xiquets de Reus, que van intentar el 3 de 7 en Agulla. El 3 de 7 en Agulla és un castell de 7 pisos en 3 persones per pis, que quan es desmunta deixa un pilar de 5 enmig, que serà desmuntat posteriorment.
8: Jo crec que molt bé.
13: Sí,
8: sí. Així bé.